Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

it, 'cause I love you just the way you look tonight.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: marxar.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
2: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
2: El programa Revival de l'Albert Mar

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. El Casal Municipal de la Gent Gran celebra el seu 42è aniversari aquest dissabte, coincidint amb la Festa Major de Santa Cristina. La celebració començarà a 11:15 del matí i durant tota la jornada s'han programat una sèrie d'activitats obertes a tothom. El regidor de la Gent Gran, Alejandro Pérez, assegura que és una jornada molt especial pels usuaris de l'equipament.
4: Comencem amb la ballada de country a càrrec de Casal Country. A les 12 tindrem ballada sardanes a càrrec de la Flama de Farners. Continuarem a les 5 de la tarda amb el berenar d'aniversari amb coca de crema, cava i refresc. Recordem doncs, que cal recollir el tiquet gratuït al casal, ensenyant el carnet de jubilat o el carnet de persona usuària del casal. I per finalitzar, a partir de les 7 del vespre, a la plaça Pere Torrent, tindrem el concert de la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sedona Marinera. Us recomanem a tots i totes que vingueu a gaudir d'un dia molt especial, un dia on la il·lusió, les ganes d'aprendre i de construir grans moments ens acompanyarà i serà el gran protagonista del nostre aniversari.
3: Així doncs, la plaça Pere Torrent acollirà la ballada del grup Casal Country a partir de 11:15 del matí i al migdia, audició de sardanes amb la cobla Flama de Farners. A la tarda, dins del casal, es repartirà berenar per tots els jubilats i usuaris del casal i tancaran la celebració la coral Tot Cor, el grup de Baneres Esbano i el taller de Baneres Sedona Marinera. Serà a partir de les 7 de la tarda, de nou a la plaça Pere Torrent.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Sa Caleta serà l'escenari un any més del concert d'havaneres de Festa Major. Serà aquest dissabte i anirà a càrrec dels grups Son de l'Havana i Faroners de Calella. Totes dues bandes han preparat un repertori variat amb moltes havaneres, però també altres peces. Escoltem José Manuel Olaya, fundador i acordionista de Son de l'Havana, i Lluís Sarriera, de Faroners de Calella.
4: Són un grup que té un repertori molt ampli, que tenen moltes possibilitats de poder jugar amb estàndards del món de l'havanera i fora del món de l'havanera, sempre relacionant les cançons que fem en el mar o que tinguin a veure amb tot l'entorn del món nostre, no? Que és el món dels cants d'ida i tornada, els cants de taverna i l'havanera, valsos, rumba, bolero, una mica tot això.
5: Comptant que venim a fer una festa molt senyalada aquí a Lloret, com és la cantada de Sa Caleta, doncs hem preparat un repertori una mica diferent, una mica variat, no solament de l'havanera clàssica, sinó que a més també incorporem algun bolero i alguna peça més diferent.
3: Obriran el concert els calallencs i entre un grup i l'altre repartirà cremat per tothom. A més, es donarà un mocador blanc a tots els assistents perquè el facin voleiar el ritme de les havaneres. Tot plegat a Sa Caleta, un indret ideal per fer-hi una cantada d'havaneres.
4: Sa Caleta és un entorn preciós, és un entorn idíl·lic a Lloret de Mar per fer una cantada d'havaneres. I nosaltres encantats d'anar, crec que és el tercer any que anem, i estem molt contents d'anar-hi, sempre ho diem, estem contents, gràcies a l'Ajuntament per comptar amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, i l'entorn d'aquesta cantada pot ser una de les cantades més interessants i importants de la Costa Brava, de la Costa Catalana, que reúne a molta gent. A mi m'agrada molt anar.
3: El concert d'havaneres amb Son de l'Havana i Faroners de Calella és aquest dissabte 2:15 de la nit i l'accés és gratuït.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme a l'estiu.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Després de l'èxit de l'any passat, el Club Rem es Bano organitza aquest dissabte la segona edició del Bingo Musical. Ho farà amb algunes novetats que, tal com apunta el president de l'entitat, Tomàs Rodríguez, milloraran l'experiència dels participants.
4: Aquest any, en comptes de fer 3 bingos, en fem 4. I un dels problemes que ens vam trobar és que a la gent li costava molt identificar quina cançó era amb el cartró, i aquest any hi hem posat una pantalla gegant, que fa 4 metres de llarg. Altra cosa que hem canviat és que l'any passat no teníem servei de menjar, que era una cosa que, clar, van ser 3 hores i la gent passava gana i hem dit hem de solucionar d'alguna manera, i aquest any, a part d'una part de begudes, també fem servei de sopar. També és veritat que l'any passat ens vam quedar una mica curts d'espai i aquest any ho fem al pàrquing sencer de l'Atleta, o sigui que esperem que pugui venir molta més gent.
3: El funcionament és el mateix que un bingo normal, però en lloc de dir números, sonen cançons, la qual cosa fa ballar el públic, que passa una bona estona. A més, es repartiran més de 6.000 euros en premis.
4: És com un bingo normal i corrent, l'única cosa que canvia és que en comptes de cantar números, sonen cançons. I aquestes cançons s'hauran de buscar en el cartró. I és com qualsevol altre bingo. S'andarà marcant, si tens línia, es canta línia, i si tens bingo, cantem bingo, i tindràs premi. Aquesta és l'única diferència. Tenim més de 70 patrocinadors i repartirem més de 6.000 euros en premis, fins i tot. Vull dir, és que estem contentíssims. Qui canti alguna línia o algun bingo s'emportarà un piló de coses.
3: La música escollida serà molt coneguda i de totes les èpoques per atrapar tot tipus de públic.
4: Serà molt transversal, fins i tot cançons dels anys 60, 80 fins actuals d'avui dia. No només volem que es moguin el jovent, que es coneixen les cançons avui en dia, sinó que volem que també la gent gran ballin i recordin les cançons que ballaven a la seva època.
3: El bingo musical d'Esbanu s'ha programat per aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'aparcament de Sacaleta i s'hi espera la participació de més de 500 persones.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: m'està.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Don't worry, be happy.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Aquest diumenge, 26 de juliol, se celebra la Diada de Sant Elm, que coincideix també amb Sant Anna i Sant Joaquim. Aquí a Lloret sempre és una jornada molt especial liderada per la confraria de Sant Elm, patró dels mariners i navegants del Mediterrani. La celebració comença amb la passada dels obrers de Sant Elm, la vigília del 26, és a dir, aquest dissabte, a les 9 del vespre, per anunciar la festa de l'endemà. Passaran pel passeig marítim, pel carrer de la Vila fins al carrer Santa Cristina, per tornar cap a l'Ajuntament a través de la Rambla Bernès. L'obrer major, Ignasi Riera, explica que han acabat i hi haurà orxata i coca de Sant Elm per tothom, amb la col·laboració de Can Carbó i també una sessió de zumba oberta a tothom per animar la festa.
4: Ja l'any passat vàrem començar a fer una masterclass de zumba i la veritat que vàrem tenir molt d'èxit, va venir molta gent i esperem doncs, que aquest any repeteixi. Aquest any la masterclass la donen quatre noies liderades per la Ainhoa, que tothom la coneix com a gran mestra de zumba, i així d'aquesta manera doncs, fem partícips la festa major doncs, a tota la població i fer-ho de manera divertida, ballant, que és com ha de ser la festa major.
3: De cara a diumenge, la celebració comença a les 11 del matí amb una missa a l'església parroquial. Tot seguit es fa un dels actes principals, que és l'ofrena d'una corona de llorer en memòria de les persones que han perdut la vida a la mar. Primer, el monument de la Marina Mercant al passeig Verdaguer i tot seguit al fons del mar, a l'alçada del Club Nàutic Lloret, que hi col·labora.
4: La cofreria Sant Elm, doncs, un dels seus elements fonamentals quan es va fundar és precisament aquest, l'ajuda a la gent de mar, i llavors el dia de Sant Elm, a la processó, el que volem tenir doncs és un record, doncs, primer, per totes aquelles persones que han perdut la vida en el mar en el transcurs de l'any, i després tots aquells navegants que històricament doncs, han treballat al mar, actualment i en el passat i en el futur, i doncs tindrà un record per ells i que els hi vagi tot molt bé.
3: A més, l'Escola de Vela durà a terme el 42è Trofeu Sant Elm a la platja de Lloret. De cara a la tarda arriba el Ball de Plaça de Concurrència Popular. Primer, a les 7, els obrers de Sant Elm faran una nova passada des de la Capella dels Sants Metges, passant pel carrer Sant Elm per anar fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la dansa. En aquesta ocasió, les obreres de Santa Cristina són entrades a la plaça pels representants de Sant Elm i, a més, tota la mainada que ho vulgui pot sortir a ballar.
4: El Ball de Plaça, on hi participen tots els nens i nenes, on és la cantera dels futurs balladors de Vall de Plaça. I sí, és una festa, una part més divertida, més lúdica del Vall de Plaça, amb la participació, evidentment, dels quatre balladors de l'any, les seves parelles, i amb la participació de tots els nens, amb els pares que els porten, i la veritat que és una festa molt viscuda.
3: De cara al vespre, per tancar la festa major, hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Arriba el matí.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical de la...

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

0: fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Atlètic Club Lloret també se suma a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest dissabte amb la segona edició del torneig de futbol de veteranes. Com a novetat, aquest any es farà en horari nocturn, de 8 del vespre a 11 de la nit, per evitar les altes temperatures. Ho ha explicat la vicepresidenta del club, Lluïsa Baltrons, que està molt contenta de poder organitzar aquest torneig i, de retruc, donar visibilitat al futbol femení i anima tothom a anar a veure els partits.
4: Com a novetat, es tracta d'un torneig nocturn. Donades doncs, les altes temperatures, hem cregut que era més adient fer-ho a aquestes hores. En principi, el primer partit començaria al voltant de les 8 de la tarda i acabarien aproximadament a les 11 de la nit. Estem molt contents perquè pensem que és un pas més també per donar visibilitat al futbol femení, en aquest cas al futbol femení sènior, que és una cosa doncs, que ens omple d'orgull poder fer-lo i de donar-li continuïtat també la temporada que ve. Esperem que tinguem afició de públic i que sigui una jornada ben maca.
3: A banda de l'Atlètic Club Lloret, el torneig de veteranes hi participaran el Tordera, el Calella i el Terrassa. Serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre al camp de futbol del Molí.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els gegants de Lloret organitzen la cercavila Sa Nocturna Gegant. És una de les novetats de la festa major d'enguany que se celebrarà diumenge a 8:45 del vespre. La trobada serà a la plaça Pere Torrent per anar tots plegats fins a la plaça de la Vila en una cercavila que comptarà amb la participació dels gegants centenaris de Caldes de Malavella. Escoltem Àlex Lechuga, cap de la colla gegantera de Lloret.
3: Nosaltres hem volgut fer un acte a Santa Cristina perquè feia molts anys que abans fèiem trobada gegantera i durant uns anys vam veure que era inviable fer una trobada gegantera a Santa Cristina perquè, bueno, hi ha molta gent, el volum de gent no permet fer organitzar actes grans i llavors doncs, hem volgut donar un caire diferent i una mica és també doncs, fer una cercavila nocturna perquè fa molta calor. Últimament les cercaviles no es poden fer bé i amb condicions òptimes i per això ho hem volgut fer-ho a la nit.
2: La intenció des de la colla, diuen, és que si surt bé, Sa Nocturna Gegant es converteixi en tradició. Tot i ser a 8:45 del vespre, a les 8 ja seran a la plaça Pere Torrent.
3: Mira, nosaltres a les 8 de la tarda ja estarem allà plantats amb els gegants de Caldes de Malavella i llavors la idea és a les 8:45 començar a animar una mica la gent i que escoltin música i fresa també doncs, a la plaça Pere Torrent i que ja vinguin allà a la convocatòria i comencem a sortir cap al recorregut que hem pensat que és Pere Torrent, al carrer Torrentó, Sant Pere, cap a baix que tiren cap a la plaça Piferrer, plaça Església, al carrer de la Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer i la plaça de la Vila. I allà a la plaça de la Vila doncs, farem uns balls, la colla Caldes, la colla de Lloret i uns balls finals. I la nostra idea és que els gegants doncs, es quedin a la façana marítima, bueno, a la plaça de la Vila, mirant cap al mar, doncs, veient també com si fossin uns espectadors de veure el castell de fos.
2: Aprofitant que a la plaça de la Vila hi haurà tothom que haurà participat en el ball de plaça, des de la colla gegantera esperen que aquells que passegin per Lloret s'hi sumin. A més, s'expliquen, els acompanyarà una banda.
3: El que volem és això, que també, a part de la gent que ja estarà a la plaça i que és a la Diada de Sant Telm i que s'organitza el ball de plaça, però tota la gent que estigui passejant per Lloret, doncs que ens acompanyi fins allà baix i que allà a la plaça de la Vila ens ajuntem, tota la gent puguin veure les diferents coses, no?, que tenim de la festa major, entre elles doncs, el ball de plaça. Hi haurà gent del ball de plaça allà i nosaltres com a geganters. Dir-vos també que ens acompanyarà una banda, que a més una banda que ens acompanyarà i tocarà temes actuals com temes també tradicionals i que esperem que ho passeu molt bé i que acompanyeu els gegants indians.
2: Una proposta que pretén que els gegants indians aconsegueixin una solemnitat i un protocol dins de la Festa Major de Santa Cristina. Recordem que la cercavila Sa Nocturna Gegant celebra la seva primera edició amb convocatòria aquest diumenge a 8:45 del vespre a la plaça Pere Torrent.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Cloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir. Llicències d'armes. Seguretat privada. Animals perillosos. Obtenció de targeta de residència. Tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Cloreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Aquest diumenge, 26 de juliol, se celebra la Diada de Sant Elm, que coincideix també amb Sant Anna i Sant Joaquim. Aquí a Lloret sempre és una jornada molt especial liderada per la confraria de Sant Elm, patró dels mariners i navegants del Mediterrani. La celebració comença amb la passada dels obrers de Sant Elm, la vigília del 26, és a dir, aquest dissabte, a les 9 del vespre, per anunciar la festa de l'endemà. Passaran pel passeig marítim, pel carrer de la Vila fins al carrer Santa Cristina, per tornar cap a l'Ajuntament a través de la Rambla Bernès. L'obrer major, Ignasi Riera, explica que han acabat i hi haurà orxata i coca de Sant Elm per tothom, amb la col·laboració de Can Carbó i també una sessió de zumba oberta a tothom per animar la festa.
4: Ja l'any passat vàrem començar a fer una masterclass de zumba i la veritat que vàrem tenir molt d'èxit, va venir molta gent i esperem doncs, que aquest any repeteixi. Aquest any la masterclass la donen quatre noies liderades per la Ainhoa, que tothom la coneix com a gran mestra de zumba, i així d'aquesta manera doncs, fem partícips la festa major doncs, a tota la població i fer-ho de manera divertida, ballant, que és com ha de ser la festa major.
3: De cara a diumenge, la celebració comença a les 11 del matí amb una missa a l'església parroquial. Tot seguit es fa un dels actes principals, que és l'ofrena d'una corona de llorer en memòria de les persones que han perdut la vida a la mar. Primer, el monument de la Marina Mercant al passeig Verdaguer i tot seguit al fons del mar, a l'alçada del Club Nàutic Lloret, que hi col·labora.
4: La cofreria de Sant Elm, doncs, un dels seus elements fonamentals quan es va fundar és precisament aquest, l'ajuda a la gent de mar, i llavors el dia de Sant Elm, a la processó, el que volem tenir doncs és un record, doncs, primer, per totes aquelles persones que han perdut la vida en el mar en el transcurs de l'any, i després tots aquells navegants que històricament doncs, han treballat al mar, actualment i en el passat i en el futur, i doncs tindrà un record per ells i que els hi vagi tot molt bé.
3: A més, l'Escola de Vela durà a terme el 42è Trofeu Sant Elm a la platja de Lloret. De cara a la tarda arriba el Ball de Plaça de Concurrència Popular. Primer, a les 7, els obrers de Sant Elm faran una nova passada des de la Capella dels Sants Metges, passant pel carrer Sant Elm per anar fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la dansa. En aquesta ocasió, les obreres de Santa Cristina són entrades a la plaça pels representants de Sant Elm i, a més, tota la mainada que ho vulgui pot sortir a ballar.
4: El Ball de Plaça, on hi participen tots els nens i nenes, on és la cantera dels futurs balladors del Ball de Plaça. I sí, és una festa, una part més divertida, més lúdica del Ball de Plaça, amb la participació, evidentment, dels quatre balladors de l'any, les seves parelles, i amb la participació de tots els nens, amb els pares que els porten, i la veritat que és una festa molt viscuda.
3: De cara al vespre, per tancar la festa major, hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Sa Caleta serà l'escenari un any més del concert d'havaneres de Festa Major. Serà aquest dissabte i anirà a càrrec dels grups Son de l'Havana i Faroners de Calella. Totes dues bandes han preparat un repertori variat amb moltes havaneres, però també altres peces. Escoltem José Manuel Olaya, fundador i acordionista de Son de l'Havana, i Lluís Sarriera, de Faroners de Calella.
4: Són un grup que té un repertori molt ampli, que tenen moltes possibilitats de poder jugar amb estàndards del món de l'havanera i fora del món de l'havanera, sempre relacionant les cançons que fem en el mar o que tinguin a veure amb tot l'entorn del món nostre, no? Que és el món dels cants d'ida i tornada, els cants de taverna i l'havanera, valsos, rumba, bolero, una mica tot això.
5: Comptant que venim a fer una festa molt senyalada aquí a Lloret, com és la cantada de Sa Caleta, doncs hem preparat un repertori una mica diferent, una mica variat, no solament de l'havanera clàssica, sinó que a més també incorporem algun bolero i alguna peça més diferent.
3: Obriran el concert els calallencs i entre un grup i l'altre repartirà cremat per tothom. A més, es donarà un mocador blanc a tots els assistents perquè el facin voleiar el ritme de les havaneres. Tot plegat a Sa Caleta, un indret ideal per fer-hi una cantada d'havaneres.
4: Sa Caleta és un entorn preciós, és un entorn idíl·lic a Lloret de Mar per fer una cantada d'havaneres. I nosaltres encantats d'anar, crec que és el tercer any que anem, i estem molt contents d'anar-hi, sempre ho diem, estem contents, gràcies a l'Ajuntament per comptar amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, i l'entorn d'aquesta cantada pot ser una de les cantades més interessants i importants de la Costa Brava, de la Costa Catalana, que reúne a molta gent. A mi m'agrada molt anar.
3: El concert d'havaneres amb Son de l'Havana i Faroners de Calella és aquest dissabte 2:15 de la nit i l'accés és gratuït.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: L'hora de les notes.
3: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes. Feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
2: L'hora de les notes. Per orelles gourmet.
3: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
3: Us espero aquí.
2: L'hora de les notes.

0: Som molt
1: L'hora de les notes, per orelles gourmets.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Connecta amb la teva ràdio. Nova Ràdio Lloret.
2: Comencem Ràdio Vox, el programa de màxima actualitat en aquesta nit de dissabte, dia 25 de juliol d'aquest 2025. I ho fem amb Sopa de Cabra i Jordi Stone. El Far del Sud.
0: Els dissabtes de 9 a 11 de la nit, posa't al dia de les novetats musicals amb Ràdio Vox, el teu univers musical.
3: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle.

0: Cora, Perduts tu i jo.
1: I cada onada viurà dins de mi.
2: Ràdio Vox.
0: Florie en Santa Lucía, Malibu, The Falling Over the Edge.

0: Pixie Lott, Dance Like No One's Watching.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: La música i la veu de Kate B and Jack Jones, Last Day of Summer.

0: Primer havíem escoltat de BTS amb el Normal. Escoltem en aquests instants el nou single de Natalie Imbruglia, Just Drive.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: 23 els minuts per damunt de les 21 hores. Air Triap, The Last Dance.

0: la música dance a càrrec d'Oliver Heldens, Cryder and the Young Punch. I-A-E-O.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Ja fa setmanes que t'estem avançant el nou single d'Easy Wear amb aquest sauna.

una altra de les novetats que ens acaben d'arribar, el nou single de Cat's Eye, Animal, a la sintonia de la 90.2 des de Nova Ràdio Lloret. Ràdio Vox. Cathy Clarkson, Will

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
1: Peggy Coe and Aida Stars. Woman.

0: Jennifer López, Everything's Fine, PM.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: La música, l'actualitat musical, Petit Cantú, tres veces. Arribem a les 22 hores.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Martin Garrix and U2, The Fireflies.

0: Joel Corrin, Whisper.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: En aquests instants hem arribat a 2:15. La música de Prince.

des de Nova Ràdio Lloret, la millor música a través de la 90.2, freqüència modulada. Blossoms, Meet Me in Love. David Guetta, Alok, en Strict Figure, Ron River.

0: Hem arribat en aquests instants a 3:15, 15 minuts i punt i final del programa. La millor música a través de la 90.2. Primera Majestic en Spandau Ballet Gold. I ara Oliver Handel's Crider and the Young Punch I-A-U-U. I-A-U-U.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Andrea Bolselli, David Guetta, Megal Tree Station, DNA, Mortat and Game.

0: aquests instants tota l'actualitat musical. Gordon City, ara que el presenten a Jem Cook, el més nou.
1: Ràdio Vox.
0: Remés de la meva part, un total ple. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. Ara us deixo amb Eduard Maya, Felician Baquet. Me Without You, la propera setmana més actualitat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.